0: años desde su última visita a China. Nuestra reunión ahora puede decirse que está atrayendo la atención mundial. Actualmente los cambios de este siglo se están acelerando y el mundo ha llegado a una nueva encrucijada. ¿Pueden China y Estados Unidos crear un nuevo paradigma y trabajar juntos para abordar los desafíos globales? Esta es la pregunta de época que usted y yo, como líderes de grandes naciones, debemos escribir juntos.
1: Cuando retorne de ese viaje, Donald Trump tiene planeado ocuparse de Cuba. La isla anuncia que ya se han agotado todas sus reservas de combustible. Lo ha confirmado el ministro de Energía cubano.
2: Seguimos sin recibir combustible de fuel, que no tenemos absolutamente nada de fuel, de diésel, que no tenemos absolutamente nada de diésel. Lo único que tenemos es gas.
1: En la Comunidad Valenciana, reunión a esta hora de los profesores con la Consellería de Educación para negociar una salida al largo conflicto que mantienen desde hace semanas. Ha empezado con mal pie porque queda fuera de la propuesta de los sindicatos sobre un aumento salarial. Los docentes mantienen las protestas hasta que se llegue a un acuerdo. Y el Gobierno ha reconocido que hay 600 narcolanchas en el estrecho. Avisa de una mayor capacidad ofensiva de los narcos contra las fuerzas de seguridad, recurriendo incluso al uso de armas de guerra. Las 10 y 3 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias, tiempo ya para la información local y regional.
3: Noticias Comunidad Valenciana.
4: Bon dia, quarta jornada de la vaga del professorat de l'Educació Pública Valenciana. A esta hora, efectivament, s'està celebrant aquesta reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats docents. Segons fonts sindicals, en el preacord presentat no figuraria aquesta qüestió salarial, sinó mesures en matèria d'infraestructures, climatització o ràtios. Des de la Conselleria asseguren que encara que no estiga en el document d'avui, no significa que es quede fora de la negociació. Mentrestant, desenes de professors segueixen concentrats des de primera hora amb xiulets i crits de consellera dimissió, amb samarretes verdes i xupetins fluorescents. Escoltem a Marc Candela, portaveu de l'STPB, abans d'entrar a la reunió.
5: Normalment quan te posen un acord damunt de la taula o ja el coneixes amb anterioritat o ja l'has treballat prèviament o l'has negociat o és molt difícil d'entrar a firmar-lo. Per tant, quasi que al 100% no la firma. La firma serà pues, quan se treballi, s'avale i la recolzarà per el Consell del Professor aquesta setmana.
4: Pendents, per tant, d'aixa reunió, us donarem més detalls quan vagin arribant. Més coses, efectius del Consorci Provincial de Bombers de Castelló han donat per controlat l'incendi declarat el dimarts al migdia en una empresa de processament d'ametla de la Vall d'Alba. El foc s'ha donat per controlat este mateix matí i estava perimetrat des d'ahir. I pel que fa a l'horatge, la Comunitat Valenciana ha començat el dia en general amb sol i cel poc nuvolós. Únicament pot canviar aixa situació en el nord de Castelló a partir d'esta vesprada, on podrien registrar-se ruixats acompanyats de tempesta. Segons les previsions de la EMET, s'espera un lleuger ascens de les temperatures màximes a l'interior. 22 de mitjana es poden registrar a Castelló, 25 a Alacant i 26 a València, mínimes de 13 a Castelló, 15 a València i fins a 17 a Alacant.
6: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
7: Síguenos por internet en OndaCero.es.
8: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: Del 22 de junio al 7 de agosto, sumérgete en nuestros 8 programas exclusivos, desde inglés, ciencia o tecnología, hasta música y deportes y mucha piscina. Un entorno seguro donde aprender es pura diversión. Las plazas vuelan. Reserva tu plaza desde el 13 de abril en colegioagoralledo.es. Ah, y recuerda, hasta el 31 de mayo tienes un 10% de descuento.
1: En Onda Cero estamos al día de las novedades del mundo del motor. Cada día en Más de Uno Castellón tratamos de acercar a los oyentes la información del automóvil en tiempo de coches con Fernando Lobón, con el patrocinio de Toyota Cobelsa.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
3: ¿Estás buscando un buen servicio de excavaciones, demoliciones o transportes? Ven a Grupo Menguilló. Te ayudamos con trabajos de retirada de amianto y fibrocemento, canalizaciones de aguas, construcción y servicio de movimientos de tierras. Visita nuestra web grupomenguillo.com y contáctanos.
4: Mayo viene fuerte. Terracitas, planes, fotos. Que no te pilles sin tu mejor sonrisa. Solo este mes revisa gratis tu sonrisa en Dental Company. Pide tu cita hoy mismo en el 900-926-900.
5: Dental Company. Porque sonreír es salud.
0: Almasora convida a gaudir de les festes patronals en honor a Santa Quitèria, del 15 al 24 de maig. Més de 150 actes pensats per a tots els públics amb el Dia Gran de les Calderes, declarada festa d'interès turístic autonòmic. L'entreteniment està assegurat amb els bous, sopars populars, música al carrer i molta diversió. Consulta el programa en la pàgina web o les xarxes socials de l'Ajuntament. Bones festes de Santa Quitèria. Ajuntament d'Almasora.
1: Coneixes Alerta Cas? L'Ajuntament de Castelló ha posat en marxa una aplicació per al mòbil en la qual acosta la teua seguretat i les emergències fins al palmell de la teua mà. En només prémer un botó, contactes amb la policia local. Però a més de tindre una resposta àgil davant qualsevol imprevist, tens informació en temps real del trànsit, comunicacions oficials, alertes meteorològiques per saber com actuar. La teua seguretat ens importa i en una emergència cada minut compta. Castelló Smart City, Ajuntament de Castelló.
2: Onda Cero, Castellón.

0: China se espera la comparecencia de Donald Trump y Xi Jinping tras la reunión de 2 horas y media con los dos que los dos mandatarios han mantenido esta mañana previamente por parte de Trump. Todo eran buenas palabras.
1: Vamos a tener un futuro fantástico juntos. Siento respeto por China, por el trabajo que has hecho. Eres un gran líder. Se lo digo a todo el mundo, eres un gran líder. A veces a la gente no le gusta que lo diga, pero lo digo de todos modos porque es verdad. Solo digo la verdad. Y solo quiero decir en nombre de toda la gran delegación que tenemos que contamos con el mejor empresario, el más grande y supongo que el mejor del mundo. Tenemos gente increíble y todos están conmigo.
0: Tiempo para la información local y regional.
2: Noticias Comunidad Valenciana.
3: Prop de 2 hores porta en marxa la reunió entre l'equip de la Conselleria d'Educació i els sindicats docents per a intentar arribar a un enteniment en la que és ja la quarta jornada de vaga indefinida. L'administració ha posat sobre la taula una proposta de preacord amb 7 apartats, ràtio, simplificació burocràtica, infraestructures, plantilles, promoció del valencià, inclusió i formació professional. No apareix cap proposta sobre pujada salarial, encara que, com hem contat, fons de la Conselleria ens han assegurat que aquesta qüestió no queda fora de la negociació general. Mentrestant, a l'exterior de la seu d'educació continua la concentració del professorat. Més coses, la policia ha detingut a 13 membres d'una banda que tenia la seva base a Torrevieja, encara que operaven altres ciutats com ara Madrid, València o Valladolid. Se li atribueixen 27 robatoris en cases que vigilaven i marcaven per a comprovar si estaven buides. Triaven, sobretot, vivendes de zones cèntriques. Els seus objectius eren joies, diners en efectiu i rellotges. I els 12 criminals més buscats al Regne Unit formen part d'una campanya conjunta del Ministeri de l'Interior i l'Agència Britànica contra el Crim que ha sigut presentada a Alacant per a facilitar la seva localització. En els últims anys, dels més de 250 fugitius britànics arrestats a Espanya, 54 estaven assentats a la província d'Alacant. Sospiten que podrien estar en regions amb una alta concentració de ciutadans britànics, com és el cas de la Costa Blanca. L'operació fa una crida especial a la col·laboració ciutadana d'aquestes zones per a detindre'ls. Tots ells són homes amb importants historials delictius.
4: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
5: ¿Sabes ese momento cuando tu perro te trae la pelota de vuelta, pero luego no la suelta? O cuando tu gato te enseña la barriga para que la acaricies y caes. Siempre caes. No aprendemos, pero para eso está Carlos Rodríguez, para contarte todo lo que tienes que saber del mundo animal. Escucha Como el perro y el gato con Carlos Rodríguez. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
6: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: del matí, bueno, pues estan negociant. Quin és el punt, en quin punt vos trobeu ara mateix?
1: Bé, doncs a veure, la primera valoració és nostra en la mesa de negociació ha sigut de decepció, decepció, una decepció més, com ens té acostumats i acostumades la conselleria. Ens ha presentat aquest document, aquesta proposta, i bé, en primer lloc, el primer que hem vist i ens han comentat és que la recuperació del poder adquisitiu quedava fora del preacord. Aleshores, bé, nosaltres sí, des del primer dia i ja portem temps dient-ho que el que volem és una proposta global sobre tots els punts que portem en la taula reivindicativa. Aleshores, no entenem per què ara el tema de la recuperació del poder adquisitiu se queda fora. Mm-hmm. Per tant, no podem acceptar-ho de cap manera. Una cosa és que estiguem dient contínuament que no és la prioritat, que evidentment el tema econòmic no és la prioritat i que la prioritat és el nostre alumnat i el seu benestar i la seva atenció, però això no lleva que ens puguem presentar una proposta que no contempli aquesta recuperació del poder adquisitiu. Per tant, ja la mesa de negociació ha començat molt malament. Després, ens han presentat alguna sèrie de propostes sobre les ràtios, pues, s'han llevat el pes de damunt i han dit que les ràtios s'aniran reduint segons el calendari estatal, que possiblement en alguna zona despoblada pues, pugui haver algun tema concret de mirar el tema de la ràtio, però bueno, res. També parlaven de reduir la ràtio en les aules UECO, que són d'educació especial, les unitats específiques, els centres ordinaris, però a partir del curs 27-28. Després, en tema de burocràcia, doncs han parlat d'algunes mesures que podien simplificar la burocràcia. Efectivament, ahir sí que han passat 13 mesures que, òbviament, doncs són coses que no li suposen cap despesa a la Conselleria d'Educació, perquè, evidentment, reduir la burocràcia és una mesura que és el mínim que podien esperar, no? Que no va costar-li ningú un euro a la Conselleria. Per tant, les propostes que estan fent, en cap moment n'hi ha cap tipus d'inversió o cap tipus d'esforç econòmic per part de la Conselleria. Després, el tema de les plantilles, cap proposta de millora concreta. Simplement han dit que no res, en la comissió de seguiment de l'ordre de plantilles s'anirà revisant i s'anirà parlant. I com a molt parlaven d'agilitzar alguna substitució. Infraestructures. En tema d'infraestructures, doncs parlen de posar una posada en marxa del pla de confort tèrmic i d'accessibilitat, sense dates d'execució. O sigui, han dit, ja posarem això endavant, i ese pla de climatització, però sense cap compromís de ninguna data. I pel que fa al valencià, doncs bé, tampoc hem vist ninguna proposta clara d'enfortir la presència del valencià en les aules. En definitiva, doncs, una decepció, la veritat.
0: Uh-huh. Fins on esteu, partint de la base d'aquestes negociacions que ens estàs comentant, de moment, a dia d'ara, en aquests moments, el resultat són els que ens conta Pau Pons, però fins on esteu disposats a cedir i fins on no esteu disposats a això?
1: És el que portem dient tots aquests dies, no? Nosaltres no anem a posar les línies roges, les línies roges les posarà el professorat. Este PD som un sindicat assembleari i les propostes les passarem al professorat per a que les valoren i que diguen el que pensen, no? De tota manera, a veure, hi ha coses que acaben pel seu propi pes. Al final podem portar a consulta al professorat algunes propostes que siguin serioses per part de conselleria. Si veiem un document seriós, un document que realment valga la pena estudiar, amb propostes interessants per a el bé del professorat i de l'alumnat, però ja estem comentant que així, pues bueno, ja se veu que anem a traure poc de suc i òbviament el professorat, doncs, bueno, ja és que ens ho està expressant en directe, perquè estem hem passat les notícies de la mesa, hem anat passant-les en directe a l'afiliació per a que anara llegint-les i les reaccions eren negatives. Per tant, ja t'he dit que nosaltres estem disposades a negociar, però quan tinguem un document realment seriós i digne.
0: Atenent aquestes conclusions d'aquestes negociacions des de les 9 del matí, després de les notícies i tot el que ens acabes de contar, de moment se segueix en la vaga.
1: Sí, sí. Òbviament, de moment va tot endavant. O sigui, és que el professorat, conforme ha vist el resultat de la mesa,

0: els missatges eren tots missatges de, bé, un poc de indignació per veure les propostes de conselleria, i de ràbia i missatges de animar-se tots i totes a seguir endavant. O sigui, la gent està molt animada. Se n'ha adonat de la força que tenim, del moviment que hi ha en els carrers, que és històric, i la gent té clar que aquest document no canvia absolutament res. Per tant, seguís tot endavant. A aquestes hores que estem parlant, seguís tot endavant i per suport, avui les accions de Castelló de la Plana i demà tot el món a ocupar els carrers de València, que serà un dia històric.
1: Per finalitzar estos dies, des de passat dilluns hem vist les diferents concentracions, la gent al carrer, inclús hem vist a banda de professors també pares, mares, inclús xiquets i alumnes, no? Què missatge podem llançar a aquestes hores per a l'obertura, perquè clar, les escoles estan obertes amb serveis mínims, però què missatge podem llançar als pares dels alumnes estos dies, sobretot amb aquesta decisió, com dies, de continuïtat de la vaga?
0: No, el missatge a les famílies, alumnes i a tota la comunitat educativa, en primer lloc, és un missatge d'agraïment pel suport i per la comprensió. Però és un agraïment i una comprensió des de la lògica. O sigui, la comunitat educativa està amb nosaltres perquè entén que tot allò que estem demanant és pel bé de l'alumnat. Quan estem parlant de ràtios, parlem d'una millor atenció a l'alumnat. Quan parlem de més plantilles, també ho diem per atendre més professorat, per atendre millor a l'alumnat. Quan parlem de reduir la càrrega burocràtica, òbviament també és per no dedicar tant de temps a la paperassa i poder atendre els xiquets i les xiquetes com cal. Les infraestructures, doncs, òbviament, són bàsiques, no?, perquè els xiquets i les xiquetes i el professorat treballen i vagin a escola en unes condicions dignes, no?, i segures. Per tant, la comunitat educativa està amb nosaltres.
1: Que anava a preguntar-te ja per finalitzar i te dice perquè estàs al carrer, estos dies esteu al carrer també este PB. Heu rebut al vostre sindicat alguna queixa d'AMPES dels col·legis?
0: Doncs a nosaltres no s'ha arribat absolutament cap queixa per part de la comunitat educativa de famílies. Al revés, en les manifestacions i concentracions estan al nostre costat. He de recordar que la Plataforma per l'Ensenyament Públic dona suport a totes aquestes mobilitzacions, i en la Plataforma per l'Ensenyament Públic estan representades les principals associacions de famílies i de sindicats d'estudiants. O sigui que en aquest sentit tenim la consciència molt tranquil·la i la tranquil·litat de veure que les famílies estan al nostre costat. Per tant, no de queixar res, sinó que estan agraïts i agraïdes de que lluitem per l'escola pública i per el futur o per la realitat de les escoles per al bé dels seus fills i filles.
1: Pau Pons, gràcies per acompanyar-nos. Estem pendents i fem seguiment de tota aquesta situació amb l'educació pública valenciana estos dies. Estarem pendents d'aquestes negociacions. Gràcies, bona vesprada.
0: Moltes gràcies a vosaltres, bona vesprada, adeu.
2: ¿A qué suena el verano de tus sueños? En Ágora Lledó suena a descubrimiento. Del 22 de junio al 7 de agosto, sumérgete en nuestros 8 programas exclusivos, desde inglés, ciencia o tecnología, hasta música y deportes, y mucha piscina. Un entorno seguro donde aprender es pura diversión. Las plazas vuelan. Reserva tu plaza desde el 13 de abril en colegioagoralledo.es. Ah, y recuerda, hasta el 31 de mayo tienes un 10% de descuento.
3: A l'Alcora la ceràmica no s'explica, es viu. Arriba Maig Ceràmic 2026, amb més de 40 activitats per a tots els públics, exposicions, SICA, tallers didàctics, performance, teatre, música i molt més. I enguany més especial que mai. Estrena només un any del tercer centenari de la Fundació de la Reial Fàbrica del Comte d'Aranda. No deixes que t'ho conten. Junts celebrem el patrimoni. Consulta tota la programació en l'alcora.es i xarxes socials. L'Alcora, 300 anys liderant la ceràmica.
4: Son las 7:42. Más tarde, te subes esperando lo de siempre. Pero hoy no. Hoy no suena igual. No vibra, no molesta, se desliza y todo cambia. Audi Q4 e-tron, 100% eléctrico, 100% Audi. Ahora con el plan Auto Plus, cargador e instalación de regalo y hasta 1.000 euros por entregar tu vehículo. Solo en Quadis Marzá, Avenida Lairón 60, Ciudad del Transporte, Castellón.
5: Me ha llegado un requerimiento sobre protección de datos en mi empresa y no quiero tener problemas.
3: Haces bien. Tenerlo todo en regla te da tranquilidad y evita sanciones. Yo confío en Tarinas Abogados. Son expertos en protección de datos y cumplimiento normativo.
5: Justo lo que necesito. ¿Dónde los encuentro?
3: Visita tarinascv.com. Llama al 672 21 23 24 o pásate por la calle Moyano 20, en Castellón.
6: Tarinas, expertos en cumplimiento normativo. Protege tu empresa, protege tus datos.
7: La cerámica es arte, diseño, ciencia y tecnología. Estudia un grado en la Escuela Superior de Cerámica del Alcora, como en las mejores universidades. Con un 98% de empleabilidad, tu creatividad y talento pueden convertirse en una carrera de éxito en el mundo de la cerámica. Inscripciones abiertas. Más info en www.escal.es. Crea, diseña, innova y haz del grado en cerámica tu futuro. Becas públicas y de empresa disponibles. Patrocinad por el Ayuntamiento del Alcora.
8: Probando. Oui, écoutez-moi, estoy aquí probando un vermouth que... Oh la la, le vermouth, oh la la, le toque de canela, oh la la la la la la, le caramelo tostado. Prueba el vermouth, oh la la, de Veramar Fotegas, un vermouth que... Oh la la.
9: Recosan, compañía especializada en la construcción y reforma de edificios, ya sean de tipo residencial, industrial o comercial. Su gran equipo de profesionales altamente cualificados hacen posible que desde el primer instante puedan transformar sus ideas en un proyecto que se hará realidad de manera eficiente y satisfactoria. Recosan, construcción, reforma e interiorismo del futuro. Recosan.es.
10: Este verano, la música vuelve a sonar en Castellón en Sound Festival. Del 17 de julio al 9 de agosto, viven las mejores noches de verano durante los fines de semana con artistas únicos. Plácido Domingo, Los Morancos, Pablo López, Siempre Así, Sergio Dalma, Rosana, Siloé, Los Delincuentes, Iván Ferreiro y muchos más artistas por confirmar. Sound Festival Castellón, siente la música, vive el verano. Cuenta con la colaboración y el apoyo de Ayuntamiento de Castellón, Port Castelló, Diputación de Castellón y Generalitat Valenciana. Entradas ya a la venta en soundfestival.es.
11: Más de uno, Castellón y Villarreal.
1: 12:40, como cada jueves, vamos un ratito hasta la Universitat Jaume I. Primero con las noticias. La quinta edición del concurso Water Rockets congrega 350 participantes en la UJI. Es la quinta edición de este evento organizado por la Cátedra Faxa del Ciclo Integral del Agua de la Universitat Jaume I. Y ha congregado, como decimos, más de 350 participantes en las pistas de atletismo del campus del Riu Sec. Una actividad dirigida a alumnado de primaria, secundaria, bachillerato y FP de la Comunidad Valenciana, que tiene como objetivo motivar el estudiantado en el ámbito científico a partir del diseño, construcción y lanzamiento de un cohete de agua. La novena edición de la UJI Startup impulsa la creación de 20 proyectos emprendedores de la comunidad universitaria. El programa ha ofrecido formación y acompañamiento durante 7 meses para transformar ideas innovadoras en iniciativas empresariales. Esta edición ha finalizado con la promoción de 20 proyectos emprendedores liderados por miembros de la UJI. La iniciativa, impulsada por el Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y Divulgación Científica a través de SpyTech y la Cátedra de Innovación, Creatividad y Aprendizaje, cuenta además con la colaboración de SECOT Castellón.

0: Este cap de setmana, Bous en Apunt. Dissabte, des de la plaça de les Ventes, el Cid, Manuel Dios le guarde i Álvaro Lorenzo. I diumenge, correguda amb Miguel Ángel Pereira, Fernando Adrián i Paco Ureña. La Fira de Sant Isidre en directe a les 6 de la vesprada es veu en Apunt.
1: Más de uno. Notícies, Comunitat Valenciana. Núria Moreno.
2: La Conselleria d'Educació deixa fora de la proposta als sindicats docents l'augment salarial i els convoca de nou el pròxim dilluns. Bona vesprada. Quarta jornada, la d'avui, de vaga del professorat de l'educació pública amb una mesa de negociació de més de 4 hores, que ha acabat sense acord. És la notícia de portada fins a les 2. Contem aquestes i altres notícies de la Comunitat Valenciana en Onda Cero. Al control tècnic està Isaac Sancho. La vaga indefinida dels docents valencians de l'ensenyament públic ha arribat avui a la quarta jornada i les mirades estan posades en la reunió entre la Conselleria d'Educació i els sindicats STPB, Comissions Obreres, UGT, CESIF i AMPE. Una reunió que ha començat a primera hora i que ha acabat fa uns minuts. L'està seguint la nostra companya Amparo Sánchez. Amparo, bona vesprada.
3: Bona vesprada. Durant més de 4 hores, les dues parts han analitzat la proposta plantejada per la Conselleria, que contempla aquesta reducció progressiva de ràtios, un decret de simplificació administrativa educativa, també agilitzar el sistema de substitucions o un pla director d'infraestructures educatives, entre altres. El que no contempla és una nova proposta per millorar el salari del professorat, encara que asseguren es plantejarà la seva negociació en futures reunions. Precisament sobre aquest assunt s'ha referit el portaveu d'Acció Sindical d'STPB, Marc Candela. L'escoltem.
4: Molt poca cosa i per tant hem de continuar apretant per a que aconseguim la resta de temes i òbviament el tema del retributiu que no l'han posat, evidentment només faltaria que no estiguera. Per tant, veurem dilluns què passa si al final entra alguna més concreta en la resta de temes que són molt importants i que són també pues això, que han de donar una resposta satisfactòria al professorat o si no continuarà la mobilització, clar.
3: Els sindicats han qualificat la proposta d'insultant i consideren que la Conselleria no té voluntat real de negociar. També s'ha referit a aquesta proposta el portaveu de CESIF, José Seco.
5: Le hemos dicho que estamos dispuestos a hacer reuniones toda la semana para poder llegar a esos acuerdos. A esos acuerdos porque en la plataforma tenemos 6 puntos que se necesita trabajar. Son temas muy sensibles, hablamos de inclusión, hablamos de infraestructuras, hablamos de mejoras retributivas de docentes, etcétera, y por lo tanto entendemos que se necesita.
3: Mentre es produïa aquesta reunió, centenars de professors que a hores d'ara encara continuen concentrats a les portes de la Conselleria com a mesura de pressió. Han confirmat que es manté, per tant, encara la vaga indefinida i que la propera reunió tindrà lloc el proper dilluns 18 de maig.
2: Gràcies, Amparo. Per tant, es mantenen també les mobilitzacions convocades, inclosa aquesta manifestació unitària de tota la Comunitat Valenciana convocada demà divendres pels carrers de València. Per cert, en esta quarta jornada de vaga, el seguiment pel que fa a les dades difoses de la Conselleria d'Educació és a la una de la vesprada del 20,27%. Per províncies, 18,95 a Alacant, 20,71 a Castelló i 21,30 a València. Per a l'oposició d'Esquerres, la proposta de preacord oferida per la Conselleria als sindicats és un insult. Escoltem Joan Baldoví, síndic de Compromís, Diana Morant, secretària general del PSPB.
6: Això és, no és voler donar solucions, això no és voler arribar a un acord, això és encara encabronar, i ho dic amb totes les lletres, encabronar molt més i insultar a la comunitat educativa.
7: La fotografia de la Generalitat Valenciana i de la Comunitat Valenciana és una fotografia de retallades, una fotografia de bloqueig, i jo he d'insistir a la

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Andrea Agut.
1: Hola, què tal? Molt bona vesprada, com estan? Són les 2:30 del migdia. Arrenquem este Comunitat Valenciana en la Onda de dijous, en el que venim molt, molt carregats, de molta actualitat, perquè avui és el quart dia d'eixa vaga educativa que continua i que ens deixa eixa reunió, eixa nova reunió entre sindicats i conselleria, que ara comentarem amb detall, però un programa també en el que tindrem molta música, en el que els parlarem també del que està passant de la mà d'Onda Cero així a València, perquè volíem recordar-los que si estan o tenen previst vindre a la capital, a València, Onda Cero està celebrant la seva 14a edició de la campanya de donació de sang de la mà del Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana. Portem tot el dia recollint tota aquesta solidaritat en forma de sang i plasma i fins a les 8:30 de la vesprada poden passar-se per l'Ateneu Mercantil de València. Allí estem, en la plaça de l'Ajuntament número 18, perquè ja saben que un sol gest pot salvar moltes vides. Esperem que moltíssimes persones es passen per allí. Salude ja la meva companya Núria Moreno. Núria, què tal?
2: Bona vesprada.
1: Com estàs? Perquè avui ha sigut una jornada intensa de moltes notícies, sobretot relacionades amb aquesta vaga que continua i que ens deixa aquesta nova reunió, no?, entre sindicats i conselleria.
2: Avui ja és la quarta jornada d'aquesta vaga indefinida convocada pel professorat valencià de l'educació pública. I vaja, este matí, poc després de les 9, ha començat aquesta nova reunió d'aquesta mesa de negociació entre els sindicats docents convocants i la conselleria d'educació. Ha acabat poc després de la 1 de la vesprada, vora 4 hores. El que sabem d'aquesta reunió és que la conselleria ha presentat una proposta, un preacord als sindicats docents, en el que ha deixat fora una de les reivindicacions que planteja la plataforma de la vaga, que és eixe augment salarial, eixa equiparació salarial a la resta de docents d'altres comunitats autònomes que plantegen els sindicats. Ha parlat d'altres assumptes, com ara la baixada de ràtios, les infraestructures, el valencià, però no s'ha parlat d'eixa proposta salarial i ho ha justificat a l'eixida la consellera d'Educació, Carmen Ortí, en què en l'anterior mesa de negociació farà una setmana es va tractar este tema, però va ser un tema que diu va generar friccions i per això avui no s'ha inclòs.
3: Tots i cada un dels sindicats s'han encarregat d'afirmar que no era la qüestió més important, que hi havia unes altres qüestions més importants que se podien anar abordant i hem considerat que era molt més fàcil reprendre el diàleg precisament en aquelles qüestions en les que podia haver més possibilitats de confluència d'interessos.
2: Mentre es produïa aquesta reunió a les portes de la Conselleria d'Educació, s'han concentrat desenes de professors amb el mateix to que es van concentrar ahir davant del Palau de la Generalitat, carregats amb camisetes verdes, amb xupetins, amb tambors, amb pitos, per a protestar. També s'han escoltat avui càntics que s'escoltaven ahir, com ara consellera dimissió o no és docència, és supervivència. Pel que fa als sindicats, han atès els mitjans de comunicació a l'eixida d'eixa reunió, com deien, de vora 4 hores. Des de CESIF, el seu portaveu educatiu, José Seco, ha demanat més concreció i ha parlat de més encontres més enllà de la reunió a la que han estat convocats els sindicats de nou el pròxim dilluns.
4: Le hemos dicho que estamos dispuestos a hacer reuniones toda la semana para poder llegar a esos acuerdos. A esos acuerdos porque la plataforma tenemos 6 puntos que se necesita trabajar. Son temas muy sensibles, hablamos de inclusión, hablamos de infraestructuras, hablamos de mejoras retributivas de docentes, etcétera, y por lo tanto entendemos que se necesita.
2: Pel que fa a les dades de seguiment d'avui, les que ha donat la conselleria estarien en un vora 20% pel que fa a aquest seguiment de la quarta jornada, com diem, de vaga del professorat valencià, Andrea.
1: Moltes gràcies, Núria. Seguirem molt pendents perquè, de fet, anem a intentar connectar en uns minutets amb Marc Candela, el portaveu d'este PB, aquest sindicat majoritari de l'ensenyament, perquè ens conte bé com ha anat aquesta reunió que s'ha acabat fa uns minuts. Així que, compartim. Partirem també tot això al web. Moltes gràcies, companyera.
2: A vosaltres.
1: I esta vesprada també a partir de les 7:20 en la...

0: Ramon Pérez.
1: Així és.
0: Gràcies, companya. I com els acabem de contar així en Onda Cero, la reunió, aquesta reunió entre sindicats i conselleria ha acabat sense acord sobre la taula, aquesta proposta que no accepten els sindicats, així que ens conte amb detalls una de les persones que ha estat present en aquesta negociació, en aquesta última reunió, com és Marc Candela, portaveu d'STPB. Marc, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
0: Bé, Marc, la negociació acaba d'acabar fa uns minuts, com contaven, quin balanç ne feu?
2: Bé, el balanç seria que de moment encara estem lluny d'arribar a un acord, perquè la proposta que ens han posat damunt de la taula, en primer lloc, no contemplava les mesures retributives, la recuperació del poder adquisitiu, perquè, bueno, han preferit llevar-la, tot i que hem aconseguit que el dilluns, que continuem la negociació, s'incorporarà, val? I a partir d'ahir, l'única mesura de les sis que demanem, que veiem que n'hi ha més concreció, és la de burocràcia, que sí que va aproximant-se al que més o menys demanem. Cal ara comparar-ho i veure quines mesures al final falten, però és la que més concrecions n'hi ha. En la resta de mesures, de ràtios, infraestructures, valencià, plantilla, no hi ha concrecions. Bàsicament és el que ja estan fent. Vull dir que al final falta i molta feina, i per això diem que encara estem lluny d'arribar a un possible acord.
0: Com dius, Marc, el rebuig de la proposta està sobretot en que no es veu plasmada, no?, i s'ha part del salari, de la recuperació del poder adquisitiu del professorat, però és curiós que la conselleria sí que va proposar aquesta pujada de 75 euros aproximadament al mes, no?, proposta que no estava negre sobre blanc avui en aquesta proposta que us han presentat avui, no? Com interpreteu esta part?
2: Bé, la interpretació és, jo crec que és, ja, i ho he manifestat en la reunió, és que estratègicament a la conselleria li interessa no posar-la, però ara després eixir públicament dient que l'únic que es preocupa és el salari. Val? De fet, ja Pérez Llorca ja va fer ahir, el president ja va fer també unes declaracions en aquest sentit. Com que els sindicats diuen que no és lo important el salari, pues, ho llevem de la proposta, efectivament, ho enllevem de la proposta. Però és que ningú ha dit això. Nosaltres el que hem dit és justament el contrari. És a dir, el salari és important, però no només el salari, volem també la resta de mesures. O sigui, que hem fet una interpretació interessada de tot el que m'està dient. Perquè fins ara, com bé has dit, l'única proposta concreta que teníem era els famosos 75 euros, però en 3 anys, a més, que òbviament hem rebutjat. I nosaltres volem aspirar a més a recuperar més poder adquisitiu, perquè això no arriba ni de lluny. Però no només el salari, és que volem també els altres temes. I ara ho han fet al revés. Han llevat el salari i han posat els altres temes. Estan jugant estratègicament això.
0: I què espereu d'aquesta pròxima reunió que ja teniu fixada del pròxim dilluns? Creu que van estar clars tots aquests punts que voleu? Creu que ha canviat alguna cosa en el to de la conselleria, que tenen més predisposició? Com ho veieu?
2: Sí. Hi ha més predisposició, efectivament, perquè estan espantats per el seguiment de la mobilització. Val? Perquè n'hi ha el dilluns, van iniciar el carrer milers i milers de persones. Demà s'espera una mobilització massiva també a la ciutat de València i estan preocupats, òbviament, i per això han entès que s'havien de sentar a negociar, que era justament el que volíem des de setembre, que estem demanant això, no? I per tant sí que estan entrant a la negociació per tota la pressió que tenen. I per tant, avui han fet una proposta molt, molt fluixa i nosaltres esperem que dilluns puguem anar implementant més mesures i satisfer les expectatives del professorat, que al final és el problema que està fent vaga, clar.
0: Clar. Bé, la vaga continua, avui era el quart dia, demà mobilització, no?, de nou, com estava previst. De fet, les dades que ha compartit la conselleria del seguiment de la vaga d'avui està en un 20%. No sé quina és la dada que vosaltres teniu.
2: No, mira, nosaltres ni ahir ni avui hem pogut fer seguiment, perquè com tot va canviar molt ràpid, sí que vam fer els primers dies, i la veritat és que tampoc ens agrada entrar molt en la guerra de xifres, perquè al final nosaltres la xifra és la que es veu en el carrer, i en el carrer tot el món està veient que avui mateix

0: habían concentrados también miles de personas en la puerta de la conselleria, uh-huh. i això és la xifra, això és la pressió. I, per tant, demà sí que preveiem un increment molt alt del seguiment. Estem parlant d'una vaga indefinida, vull dir que el cost econòmic és molt gran, uh-huh. i, sí. i però demà estem convençuts que augmentarà significativament el seguiment de la vaga. Uh-huh.
1: Doncs, Marc Candela, desitgem que el dilluns s'arribi a un acord que siga fructífer i bo per a totes les parts. I moltes gràcies, Marc, per actualitzar-nos l'última hora d'aquesta reunió, d'aquesta mesa i també de, respecte a aquesta vaga, com diguem, indefinida de l'educació valenciana. Gràcies, Marc, estem en contacte.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Andrea Agut.
1: En la Fundación Adecco buscamos aliados para despedir a todos los enemigos. No es una broma. Descubre cómo en despediratodos.com.
2: Dona Sang. Onda Cero i el Centre de Transfusió et conviden a participar en la donació de sang el pròxim dijous 14 de maig en l'Ateneu Mercantil de València, de 10 a 14 i de 16 a 20 30 hores. A més, amb la teua participació pots aconseguir regals. Unix-te a la fàbrica de la vida. Dona Sang. Dona Plasma. Conselleria de Sanitat. Generalitat Valenciana.

0: Tenien quasi el 100% de l'aigua, del peix i de l'arròs.
1: Paisatge al plat.
0: L'Albufera també es compta des de la taula. Els pobles de la Marjal, com el Palmar o els nuclis marítims de Sueca, l'arròs, l'anguila, són protagonistes. La paella, amb moltes variants locals, comparteix espai amb plats com la llipebre, fet amb l'anguila del llac, o amb arrossos caldosos i a banda que porten el gust de l'aigua directa al plat. Quan tastes aquests plats, tastes també segles de relació entre la gent i el seu paisatge. L'Albufera és un parc natural, és un espai únic i fràgil. La pressió urbana, la qualitat de l'aigua i la massificació en alguns moments de l'any recorden que aquest parc natural necessita que qui el visita ho faci amb cura. Si vens, informa't de les rutes a peu o en bicicleta, respecta els camins i les senyalitzacions, no et deixes residus i sigues discret amb el soroll, sobretot a prop de les aus. Tria horaris tranquils, combina el passeig en barca amb una volta pels miradors i pels pobles i aposta pels negocis locals. És una manera concreta d'ajudar a mantenir viu aquest paisatge. L'Albufera, un llac, una marjal i una manera.

0: I els bombers han donat per controlat l'incendi industrial de la Vall d'Alba, a la plana alta de Castelló. Juanjo Tovar.
1: L'incendi ha afectat completament la nau industrial d'uns 10.000 metres quadrats i ha provocat el col·lapse de l'estructura. Durant la vesprada d'ahir, els bombers van treballar en la localització dels focus actius amb el suport de mitjans aeris i maquinària pesada. L'empresa propietària de les instal·lacions assegura que ja treballa en un pla de recuperació i reconstrucció de la seva capacitat productiva i ha mostrat el seu compromís de suport a la plantilla i de manteniment de l'activitat industrial.
0: Tenim Radio Estadio en directe, València, Rayo Vallecano, Sergi López.
2: Què tal, Ramon? Bona vesprada, salutacions a tots els oients de la brújula de la Comunitat Valenciana. Des de Mestalla estem contant el partit del València i de moment, Ramon, les coses no van bé perquè va perdent el València. Ha tingut de tot esta primera part, ha fallat un penal, el Rayo Vallecano falla Randy Enteca, però Florent Legend, a treta d'un córner de Gumbau, ha fet el primer per al Rayo Vallecano en el minut 21. Estem contant el partit al Radio Estadio Valenciano de Onda 0, 90.9. Anem a veure l'atac ara del Rayo Vallecano. El valor que ve en profunditat per a Fran Benel i pot pegar des de dins de l'àrea. Buscant ara la segona acció. El Rayo ja falta del futbolista del Rayo Vallecano sobre José Luis Gallá, contant este partidàs del València. Lluita per a escalar posicions a la taula, però de moment qui escala i ses posicions és el Rayo Vallecano quan ja canvi obligat al València per lesió. Es retira Renzo Sarabia amb molèsties i entra Unai Núñez, que va ocupar posicions a ese lateral dretà del València quan té valor Stole Dimitrievski. Dèiem que és un partit important per al València per a retallar distàncies amb la zona europea, però de moment li està costant horrors al València prendre la iniciativa en este partit, després de la ressaca positiva per als equips de València en la victòria del Llevant, que obria la jornada i, per supost, en el que es va viure ahir al Roig Arena, amb ese ple absolut per a viure el que, sense cap dubte, és el partit més important de la història d'un València Bàsquet que la setmana que ve estarà a la fase final de la Final Four de l'Euroliga Atenes. Jugant el València en el centre del camp, la recuperació de Pepe Lu és sensacional. Minut 32, va guanyant el Rayo per 0 gols a 1. Recordem que estem comptant al Radio Estadio Valenciano, és a dir, al Radio Estadio 90.9. Convidem a tots els oients que vulguin continuar escoltant el partit, que sumen a la retransmissió que estem oferint d'esta jornada 36, que avui va tancar amb este partit i també amb el de la Reial Societat i el Girona, i que tornarà amb la jornada unificada d'este pròxim diumenge en el València. Recordem, visita a la Reial Societat, el Llevant rebrà al Mallorca. Atacant el Rayo Vallecano de nou, la possessió per a l'equip d'Íñigo Pérez, que per cert és el substitut de Marcelino García Toral a la banqueta, en este cas, del Rayo Vallecano. Convidem a tots els oients de la brújula, per tant, que sumen a esta retransmissió en directe de la jornada 36 del Campionat Nacional de Lliga que està enfrontant, recordem, al València i al Rayo. Minut 33 i mig i va guanyant el Rayo Vallecano amb el gol de penal, amb el gol de córner de Florent Legend. València 0, Rayo Vallecano 1.
0: Gràcies, Sergi. Molta sort per al València. Anem amb l'oratge. Anem amb l'oratge perquè venen canvis. S'espera que demà divendres estiga passat per aigua, pluges pràcticament generalitzades de cap a punta del territori. De fet, les temperatures baixaran i la jornada serà molt grisa, encara que escamparà per complet en principi per al cap de setmana. Així està la Comunitat Valenciana a 14 de maig de 2026. Continua l'última hora de l'actualitat a la brújula amb Rafa Latorre i tot el seu equip. Molt bona vesprada.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
4: Onda Cero Castellón, 88.7.
3: Castellón juega la Champions del atletismo europeo. El 23 y 24 de mayo, las pistas de Gaeta-Uget reúnen a los mejores atletas del continente. 24 equipos de 10 países competirán en dos días llenos de emoción, velocidad y espectáculo por el título europeo. Siente la adrenalina del mejor atletismo como nunca antes. Organiza Facsa Playas de Castellón. Patrocinan Diputación de Castellón, Ayuntamiento de Castellón, Generalitat Valenciana, Facsa y Rasan.
5: El Club Deportivo Castellón quiere dar otro salto de calidad en su proyecto deportivo en el fútbol profesional y Onda Cero te lo cuenta todos los lunes en Clave de Análisis.
6: Vuelve la tertulia albinegra, toda la actualidad del Club Deportivo Castellón con Omid Sokut todos los lunes a partir de las 2:30 de la tarde. La tertulia albinegra con la colaboración de Ricardo Peris Materiales de Construcción, Casmani Electrodomésticos, McDonald's Castellón y Globe Energy, tu compañía eléctrica.
7: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Castellón, calle de Enmedio 50. Y centros comerciales Salera y Villarreal. Infórmate en soloptical.com.
8: El Ayuntamiento de Castellón ha puesto en marcha una aplicación para el móvil con la que acerca tu seguridad y las emergencias hasta la palma de tu mano. Con solo pulsar un botón, contactas con la policía local. Pero además de tener una respuesta ágil ante cualquier imprevisto, tienes información en tiempo real del tráfico, comunicaciones oficiales, alertas meteorológicas para saber cómo actuar. Tu seguridad nos importa y en una emergencia cada minuto cuenta. Castellón Smart City, Ayuntamiento de Castellón.
4: Onda Cero, Castellón.

0: La brújula del Radio Estadio con Víctor Frank.
1: Què tal? Com estan? Bona vesprada. Continuem en la brújula del Radio Estadio. Fem fins a les 9 de la nit ara, ja amb la informació esportiva a la Comunitat Valenciana. En un dia de futbol en directe, perquè avui es tanca la jornada 36 de la Lliga, l'antepenúltima jornada, i pendents, com ara contàvem, a nivell nacional, d'aquest partit del València. Els de Corberan estan jugant a Mestalla des de les 7 de la vesprada davant del Rayo Vallecano, en un partit clau per la permanència. Estem en la recta final, estem en el minut 86 de partit, com contava Sergi López. Està empatant a 1 el València en Mestalla, en un partit clau, com diem, en aquestes posicions per tal de tractar de sortir de la zona baixa de la taula classificatòria. Contarem, abans de que acabi el programa, si acaba el partit, com acaba aquest partit del València-Mestalla. D'aquesta forma, com diem, així quedaria ara mateix la taula classificatòria en la zona baixa de la Lliga. En descens, el Oviedo com a QR i ja equip de segona divisió amb 29 punts. A partir d'ahí comença el lío, i a més lío de veritat. El Girona amb 39 punts, a hores d'ara està perdent el Girona en casa 0-1 davant de la Reial Societat en temps de descans, seria l'antepenúltim. Per davant, el Llevant, posició també de descens, 39 punts. Mallorca i Elx, els dos fora de descens, però en la mateixa puntuació, 39. Amb un punt per davant del descens, l'Alavés amb 40 punts, l'Espanyol amb 42, Osasuna amb 42, i amb 43 punts. Matemàticament no salvats, però sé que en una posició ja prou privilegiada per a tractar de fugir de la zona baixa de la taula, el Sevilla i el València amb 43, que estarien 4 punts per damunt de les posicions de descens. Ara tornarem a Mestalla per a conèixer-hi a última hora. L'ho dit, estem en el minut 88. València i Rayo Vallecano estan empatant a UEM Mestalla. A banda de l'actualitat del València, en la capital del Túria, avui es parla de bàsquet. Èxit històric de l'equip de Pedro Martínez, que en una nit màgica al Roig Arena es va classificar per la seva primera Final Four de l'Euroliga de baloncesto. Sergi López, què tal? Bona vesprada.
2: Què tal, Víctor? Bona vesprada. Encara cueja la victòria històrica en el dia d'ahir de València Bàsquet davant Panathinaikos, accedint a la Final Four d'Atenes, que es juga la pròxima setmana a l'OACA, on ja ha guanyat dos partits el conjunt de Pedro Martínez. Després del partit, un dels protagonistes va ser Juan Roig, mecenes del projecte de València Bàsquet, que estava així de content.
3: Fenomenal. Lo más contento es por la afición, que lo ha hecho fenomenal, y luego tenemos un gran director general, que es Enric Carbonell, y luego el entrenador y los jugadores se han dejado la vida en el partido, ¿no? Yo creo que hasta ha sido un partido impresionante, vamos. Hemos disfrutado, ¿no? Y hemos estado asustados todo el partido, pero ahí está, o sea que molt bé.
2: Això en quant a bàsquet. Parlem també de futbol, perquè el Llevant ha treballat avui amb la novetat d'una i el Guezabal, que va treballant amb el grup, però té complicat poder tindre minuts de ser final de temporada, i el club ha organitzat per este diumenge la rebuda als futbolistes a les 5:30 a les rodalies de l'estadi Ciutat de València. Partit davant el Mallorca, és un duel directe per la permanència. Si guanya el Llevant, Unió Esportiva tindrà pràcticament el camí fet de cara a estar la pròxima temporada a primera divisió.
1: Gràcies, Sergi. Mestalla, estem por allà, camí 90. Del minut 90 continua l'empat a 1 entre el València i el Rayo Vallecano. Per la seva banda, la província de Castelló, la ressaca de la derrota nit del Villarreal davant del Sevilla, que complica un poc més la tercera plaça per als de la Plana, amb 3 punts d'avantatge respecte a l'Atleti de Madrid a falta de 2 jornades. Els groguets a nit van desperdiciar un avantatge de 2-0 en el minut 20 de partit per acabar perdent el tercer partit.